0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 7 i 25 minuts d'aquest dijous 6 d'agost. Fem en aquesta hora el primer repàs de les notícies de les Illes amb Júlia Blasco, el control tècnic. Vos saluda, Neu Gil. Però abans anem a conèixer la previsió del temps per avui. Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Palma i a Mahó, 32 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Durant la tarda a l'interior de Mallorca es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamar-se. Bufa vent fluix en general amb brises al litoral. És una informació d'AEMET.
1: Una informació que complementam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 23 graus a Mahó, 24 a Eivissa, 25 a Formentera i 26 a Palma. I volem conèixer també com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Nelly García, bon dia.
3: Bon dia. En aquest moment comencem a trobar un poquet de trànsit lent a la via de cintura en sentit Andratx, en el tram comprès entre Can Blau i la sortida de Can Valero, com també a l'enllaç de l'autopista d'Inca en la via de cintura en sentit Palma. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Salvament Marítim dona per acabada la recerca dels migrants que van desaparèixer quan navegaven a bord de dues pasteres al sud de Mallorca. Asseguraven que el mantindrien fins que la llum solada i dimecres ho permetés, però no continuaria durant el dia d'avui. Si es mantenen, però, els avisos a les embarcacions que naveguin per la zona per si aquests poguessin veure alguna cosa. Dilluns, recordem-ho, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van poder rescatar 17 dels 30 tripulants. Es van recuperar també dos cadàvers. L'operatiu es va iniciar quan es van albirar dos nàufrags a unes 8 milles al sud-est de la illa de Cabrera. José Ramón Crespí, cap de Servei de Salvament Marítim a les Balears, assenyala que en el que d'un d'any ja podrien haver rescatat unes 2.000 persones.
4: Nosaltres hem rescatat en guany ja 100 embarcacions, que aproximadament amb una mitjana de 15 a 20 persones en cada embarcació. Pues estem xerrant de 2.000 persones aproximadament.
1: Mentre el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, es reunirà avui a les 6 de l'hora baixa amb el rei Felip VI al Palau de Mar i Vent per analitzar la situació migratòria a Ceuta després de l'entrada massiva de persones que la ciutat autònoma va patir la setmana passada. Poc més tard es desplaçarà fins al Consolat de Mar per parlar amb la seva homòloga balear, Margalida Provenç. Amb la gestió de la crisi com a epicentre de la reunió, l'executiu balear assegura que no pot acollir cap menor migrant procedent de Ceuta, al·legant que els recursos d'acollida de les Balears estan col·lapsats. I seguim en plana de successos. Una nina de 2 anys està ingressada greu a Son Espases després de patir un ofegament a la piscina d'un hotel de Magaluf. Va ser ahir a les 6 de l'hora baixa. El personal de l'establiment va fer les primeres maniobres de reanimació fins que arribaren els sanitaris del 061 que aconseguiren estabilitzar la menor abans de traslladar-la a l'hospital. I més temes, 25 persones es plantegen denunciar davant els jutjats les agressions que van patir per les càrregues policials de la manifestació contra la saturació turística el passat 26 de juliol. Tots ells han contactat amb Menys Turisme Més Vida, entitat organitzadora de la manifestació, i estan sent assessorades legalment per Alerta Solidària. Plantegen denúncies individuals i una col·lectiva, Álvarez Varejo, portaveu d'Alerta Solidària.
5: Cas per cas. Nosaltres farem feina en ses nostres, amb el nostre equip legal, i cas per cas, si entenem que en alguns casos hi pot haver, hi ha l'oportunitat de posar una denúncia contra responsabilitats polítiques, així ho farem. Però ara mateix la nostra prioritat és identificar en els agents de la policia espanyola que varen colpejar els manifestants i focalitzar les denúncies aquí. Però tot encara continua obert.
1: I en els esports, el Mallorca guanya per 3-0 el PSG. Ho aconsegueix en el trofeu Ciutat de Palma davant el doble campió d'Europa amb els gols de Lubumbo, Jan Virgili i Antonio Raillo. L'equip de Luis Enrique va estar lluny de demostrar el seu millor nivell. Els principals jugadors continuen de vacances i només un titular va sortir a l'11 inicial. Tot i així, els vermells demostraren un gran nivell, sobretot a la primera part, un partit a Son Moix que va servir per presentar la nova plantilla mallorquinista amb 6 fitxatges i el nou tècnic Luis García. Amb aquesta informació arribem a les 7:30. Nosaltres tornem d'aquí 15 minuts amb tota la informació de l'actualitat balear.

0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Salvament Marítim dona per finalitzada la recerca dels migrants que van desaparèixer quan navegaven a bord de dues pasteres al sud de Mallorca que van quedar a la deriva. Asseguraven que el mantindrien fins que la llum solar d'ahir dimecres ho permetés, però no continuaria ja durant el dia d'avui. Si es mantenen, però, els avisos a les embarcacions que naveguin per la zona per si aquests poguessin veure alguna cosa. Amb la crònica del drama migratori, encetam l'informatiu matí d'aquest dijous, dia 6 d'agost. Julià Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres notícies del dia en titulars amb Paula Bendito. El president de Ceuta visita Mallorca.
2: Juan Jesús Vives es reunirà amb la presidenta del govern, Margalida Proens, i amb el rei Felip VI per analitzar la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa una setmana.
1: Pugen les llistes d'espera.
2: En concret, els temps d'espera per operar-se s'ha incrementat un 11%, superant els 107 dies de mitjana, segons les dades oferides per l'Ipsalut. S'ha incrementat també la demora mitjana per una primera consulta amb un especialista. En concret, 7,3% fins als 65 dies d'espera.
1: I en els esports?
2: El Mallorca guanya per 3-0 el PSG, aconsegueix el trofeu Ciutat de Palma davant el doble campió d'Europa amb els gols de Lubumbo, Jan Virgili i Antonio Raillo.
1: Tot d'una ampliem aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Palma i a Mahó, 32 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Durant la tarda, a l'interior de Mallorca es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamar-se. Bufa vent fluix en general amb brises al litoral. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 24 graus a Eivissa i 26 a Palma, Formentera i Mahó. I també volem saber com circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Clàudia Zavala, bon dia.
4: Sí, muy buenos días. En estos momentos encontraremos circulación lenta en la vía de cintura en sentido András, a la altura de las piscinas de Sumugo. También en la llegada a Palma desde la autopista de Inca, un poco de circulación lenta desde Sancladera hasta la incorporación con la vía de cintura. En la MA30 en sentido decreciente desde San Ferriol hasta el Coin del Rebasa. En el resto de carreteras el tráfico es normal, es todo por el momento. Buenos días.
1: Ho dèiem en portada, Salvament Marítim dona per finalitzada la recerca dels migrants que varen desaparèixer quan navegaven a bord de dues pasteres al sud de Mallorca. Asseguraven que el mantindrien fins que la llum solar d'ahir dimecres ho permetés, però no continuaria durant el dia d'avui. Si es mantenen, però, els avisos a les embarcacions que naveguin per la zona per si aquests poguessin veure alguna cosa.
2: Dilluns, recordem, Salvament Marítim i la Guàrdia Civil van poder rescatar 17 dels 30 tripulants. Es van recuperar també dos cadàvers. L'operatiu es va iniciar quan es van albirar dos nàufrags a unes 8 milles al sud-est de l'illa de Cabrera. José Ramón Crespí, cap de Servei de Salvament Marítim a les Balears, assenyala que en el que duim d'any ja podrien haver rescatat unes 2.000 persones.
5: Nosaltres hem rescatat enguany ja 100 embarcacions, que aproximadament amb una mitjana de 15-20 persones en cada embarcació. Pues estem xerrant de 200... de 2.000 persones aproximadament.
2: La darrera pastera que ha arribat a les illes fou interceptada dilluns a la nit a unes 42 milles al sud de Mallorca i viatjaven 26 persones a bord.
1: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, es reunirà avui a les 6 de l'hora baixa amb el rei Felip VI al Palau de Marivent per analitzar precisament la situació migratòria a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de persones que Ceuta va patir la setmana passada.
2: Vives visitarà abans el consolat de la mà per reunir-se amb la presidenta Margalida Proens. Serà a la 1 del migdia. La gestió de la crisi migratòria centrarà la reunió. L'executiu, recordem-ho, fa mesos que assegura que no pot acollir cap menor migrant procedent de cap altre territori, al·legant que els recursos d'acollida de les Balears estan col·lapsats.
1: 25 persones es plantegen denunciar davant dels jutjats les agressions que varen patir per les càrregues policials de la manifestació contra la saturació turística del passat 26 de juliol. En principi, les denúncies aniran dirigides contra els agents implicats, però estudiaran totes les opcions, fins i tot elevar la responsabilitat a càrrecs polítics. Xavi, ara, bon dia.
6: Bon dia. La majoria dels ferits interessats en denunciar varen patir contusions, 15 d'ells varen necessitar atenció mèdica, 2 amb cops al cap, un d'ells va patir una hemorràgia cerebral. Els afectats insisteixen en que ja partien cap a casa seva en el moment en què varen començar les càrregues. Una d'elles és na Mariona.
7: Fugíem, per dir-ho d'alguna manera, on anàvem d'allà, i ens vam sentir com una mica perseguits. És a dir, estàvem venguent per darrere quan nosaltres no estàvem anant, no estàvem mirant cap a ells. Va ser totalment inesperat i pràcticament no vàrem veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
6: Una altra afectada coincideix que les càrregues varen ser inesperades.
8: Tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada i em van donar a mi també, a la cama. I fins i tot el noi del meu costat, que ja estava girant-se, s'estava anant també, o sigui, continuaven donant de manera indiscriminada, sense cap mena de justificació ni explicació de res.
6: 25 persones han contactat amb Menys Turisme Més Vida, entitat organitzadora de la manifestació, i estan sent assessorades legalment per Alerta Solidària. Plantegen denúncies individuals i una de col·lectiva. Álvar Herbalejo, portaveu d'Alerta Solidària.
9: Cas per cas. Nosaltres farem feinances nostres amb el nostre equip legal i cas per cas, si entenem que en alguns casos hi pot haver, hi ha l'oportunitat de posar una denúncia contra responsabilitats polítiques, així ho farem. Però ara mateix la nostra prioritat és identificar en els agents de la policia espanyola que varen colpejar els manifestants i focalitzar les denúncies aquí. Però tot encara continua obert.
1: A tot això, Més per Mallorca denuncia la privatització de la costa i exigeix al govern que actuï davant l'ocupació il·legal de platges, un reclam que fan els ecosobiranistes després del vídeo difós per Menys Turisme Més Vida, on assenyalaven el cas concret d'una cala d'Illetes, on l'hotel Gran Melià ha col·locat gandules i parasols damunt l'arena i l'entorn costaner. Neus Gil, bon dia.
10: Bon dia. Hi ha casos similars de Santa Ponça o la colònia de Sant Jordi, asseguren des de Més. Per això han anunciat presentaran esmenes a la llei del litoral per revocar les autoritzacions de les empreses que s'accedeixin a l'ocupació permesa, així com per impedir noves autoritzacions. Reclamen a Més sancions exemplars. Sentim Maria Ramon, diputada.
11: El que està passant a la costa de Mallorca no és casualitat. És la conseqüència d'un govern permissiu i que massa sovint avantposa els interessos privats perquè aquests s'apropiïn d'espais que són de tothom. Exigim més inspeccions, més controls i sancions exemplars contra qui ocupi il·legalment el domini públic.
1: A tot això, l'índex de pressió humana a les Balears ha batut un nou rècord el mes de maig.
10: De mitjana hi va haver 1.760.000 persones cada dia a l'arxipèlag, una xifra que supera en un 3,3% la mitjana de l'any anterior. El major registre fou d'1.860.000 persones, és un 2% més, 36.000 persones, que el maig del 2025. En canvi, el dia que hi va haver menys persones a les illes, n'hi va haver 1.660.000 persones. En aquest cas, també se superen les xifres de l'any passat, en aquest cas en un 1,5%.
1: I a Menorca, l'Ajuntament de Sant Lluís va aprovar restriccions en l'ús d'aigua al municipi. Prohibirà regar gespes públiques i privades, netejar vehicles i embarcacions i demanarà als propietaris de pous que en redueixin un 10% les extraccions.
2: Ho fa atenent a la situació actual de les reserves hídriques a l'illa i no descartava d'endurir aquestes mesures si, com sembla, properament Menorca passa d'estar en prealerta per sequera a estar en alerta. Chiara Verini és la batllessa occidental de Sant Lluís.
12: Consideramos que es muy probable que se vaya a entrar en alerta al cabo de una semana. He preferido yo ser un poquito más prudente y esperar a poner las medidas si entramos en alerta, o sea que si entramos en alerta volveré a convocar la comisión en una semana para poner medidas aún más duras.
0: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informativos.
1: Pugen les llistes d'espera per operar-se a les illes. En concret, el temps de demora s'ha incrementat un 11%, superant els 107 dies de mitjana. Són dades de l'Ipsal.
6: A dia 31 de juliol hi havia més de 17.000 persones esperant una operació. Són un 18% més que el mateix període del 2025. També creix significativament, un 53%, el nombre de persones que fa més de 6 mesos que esperen. Són 3.039 persones, concretament. S'ha incrementat també la demora mitjana per a una primera consulta amb un especialista en concret un 7,3% fins als 65 dies d'espera.
1: I encara en l'àmbit sanitari, entre 30 i 35 malalts esperen cada dia pendents d'ingrés a les urgències de Son Llàtzer. Per això, el sindicat d'infermeres SATSE alerta de la pressió assistencial que pateixen les infermeres de les Balears aquest estiu i reclamen la implantació urgent d'un plus de difícil cobertura per Mallorca.
10: Asseguren que la situació afecta hospitals, atenció primària i el 061, mentre es continua sense reforçar de forma suficient la plantilla. Víctor Zainos és el delegat del sindicat SATSE a l'hospital.
13: Tot el mes de juliol, principi de juliol, ha hagut una sobrecàrrega molt per damunt de la normal a urgències de Son Llàtzer. Tenim més o manco un 30-35 pacients pendent d'ingrés pràcticament a diari. Això vol dir que costa molt que aquests malalts puguin a les plantes d'hospitalització.
10: Aquesta sobrecàrrega es tradueix en urgències col·lapsades, professionals esgotats i pacients esperant durant hores. Des de l'Ipsalut asseguren que la situació és de normalitat per a l'època de l'any. El sindicat insisteix en la implantació urgent d'un plus de difícil cobertura per a Mallorca per poder atreure i retenir professionals i garantir unes plantilles suficients durant tot l'any.
1: Obrim la crònica de successos. Una nina de 2 anys està greu ingressada a Son Espases després de patir un ofegament a una piscina d'un hotel de Magaluf.
6: Va ser ahir a les 6 de l'hora baixa. El personal de l'establiment va fer les primeres maniobres de reanimació fins que varen arribar els sanitaris del 061 que aconseguiren estabilitzar la menor abans de traslladar-la a l'hospital.
1: I a Formentera, 4 persones van resultar ferides ahir després de patir un accident de trànsit.
6: Segons ha informat el servei SAMU 061, el cotxe que ocupaven 4 persones va volcar i una d'elles va sortir disparada. Tots 4 van ser traslladats a l'hospital de Formentera amb lesions de diversa consideració i el més greu va ser traslladat en helicòpter a Can Misses, a Eivissa.
1: I quan són les 7:53, és moment per la informació esportiva.
2: El Mallorca guanya per 3-0. El PSG aconsegueix el trofeu Ciutat de Palma davant el doble campió d'Europa amb els gols de Lubumbo, Jean Virgili i Antonio Raillo. L'equip de Luis Enrique sortia al terreny de joc amb només un jugador titular, l'extrem Kvaratskhelia, ja que gairebé tots els que viatjaren a l'illa eren suplents. A la segona part, quan els vermells ja guanyaven 2-0, va sortir el seu porter, Chevalier, per reforçar l'equip, però al minut 51 Raillo marcava el tercer i definitiu gol. El més important és que el Mallorca va deixar bones sensacions ahir a Son Moix i aconseguir despertar la il·lusió davant la seva afició. A més, va ser un partit per presentar la nova plantilla que afrontarà la temporada de la segona divisió amb 6 fitxatges, gairebé tots sortiren a jugar i també per donar-li la benvinguda al nou tècnic Luis García. El darrer test de la pretemporada serà aquest dissabte. Els vermells disputen novament un partit a Son Moix contra l'Elversberg, un equip recent ascendit a la Bundesliga. I la setmana que ve s'estrenen en Lliga contra el Valladolid, també a l'illa.
1: Repassem les portades de la premsa. Última hora destaca que s'enfonsa el número de turistes que s'allotgen a pisos d'amics. Afegeix que els experts creuen que aquesta modalitat estadística amaga en realitat bona part del lloguer turístic il·legal a les Balears. La xifra suposa una caiguda significativa d'un 6% mentre augmenten les estàncies en hotels. La fotografia de portada és per al trofeu Ciutat de Palma i el diari destaca que el Mallorca somriu per aquesta victòria 3-0 contra el PSG. El diari de Mallorca, per la seva banda, destaca que la Conselleria de Salut suspèn operacions, fins i tot oncològiques, per l'eclipse, per poder alliberar llits. L'Ipsalut alega que es tracta d'intervencions demorables, cap d'elles urgent, destaca, i que preveu que totes quedin reprogramades per als dies previs i posteriors al fenomen astronòmic. També la fotografia de portades per a la presentació ahir de la plantilla del Mallorca, minuts abans del trofeu Ciutat de Palma. Titula el diari: el Mallorca balla el més gran en relació a la victòria per 3-0 contra el PSG. El periódico d'Ibiza, per la seva banda, destaca la medalla d'or per al diu pediatre de milers d'ibicencs. El batle Rafa Triguero afegeix entrega la màxima distinció de la ciutat a Eladio Merino. També destaca que Ibiza honora a la seva patrona amb aires reivindicatius. El diari d'Ibiza, per la seva banda, destaca que el bisbe exigeix l'ús públic de l'ascensor del parador. Afegeix que Vicent Ribas denuncia liturgia durant la missa de Santa Maria que s'estan ganant l'Ajuntament i els eivissencs i demana obrir l'elevador abans de Sant Ciriac per garantir l'accés a Dalvila. Finalment, el Diari de Menorca destaca que Sant Lluís és el tercer municipi que aplica restriccions d'aigua i afegeix que els negocis s'adapten i fa referència a un rentat de cotxes que ha aconseguit el vessament zero. També destaca una entrevista amb el director general de SAS Gallacs, José Luis Sastre, que diu que el talent ja existeix, fa falta adaptar-lo al que es necessita. Aquí ho deixem nosaltres de moment. La informació local torna a Ràdio Nacional a les 8:45 per Ràdio 5.
14: Són les 8, les 7 en Canàries.
15: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
16: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hace unos días sorprendió a algunos la contundencia del comunicado de la Casa Real. El jefe del Estado hablaba de indignación por los graves acontecimientos ocurridos en Ceuta, por esa entrada masiva de migrantes marroquíes. Y hoy, una semana después de que más de 70.000 personas sortearan el espigón del Tarajal y entraran en la ciudad autónoma de forma irregular, Felipe VI va a recibir en Marivent al presidente ceutí, a Juan Jesús Vivas. De fondo late la crisis humanitaria, los al menos 80 muertos en el lado español y los centenares de menores migrantes no acompañados hacinados en Ceuta. Niños que se esconden porque temen ser devueltos y la ciudad autónoma no tiene capacidad para dar una asistencia adecuada a esos menores, como explica el propio Vivas.
17: Según la ley, el número de menores que en situación de contingencia migratoria, es decir, en situación de emergencia humanitaria, tiene que atender la ciudad de Ceuta es de 90. Ahora mismo la ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2.600% por encima de su capacidad crítica de acogida.
16: La ley también dice que los niños deben ser redistribuidos entre las distintas comunidades, algo a lo que Vox se niega y gobiernan en coalición con el PP en varias regiones. En ese equilibrio se mueven los populares, que después de cerrar la puerta con mucha rotundidad, ahora dicen que cumplirán la ley, aunque no ahorra la vicesecretaria Alma Ezcurra en Onda Cero las críticas al gobierno.
18: Las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes, pero esto no puede ser, no sabemos cuántos menores son, ¿cómo vamos a hablar del reparto?
16: Y esta mañana quiero traer aquí dos nombres propios, los de Laura y Gloria. Ambas han sido asesinadas a manos de sus exparejas en las últimas horas. Ambas habían denunciado a sus maltratadores, a sus asesinos. A Laura la mataron a tiros en el cuartel de la Guardia Civil en el que trabajaba y deja tres huérfanos, un crío de 18 años y dos niñas menores. Huérfana queda también la hija de 5 años de Gloria. A ella la han degollado en Murcia. 35 son ya las mujeres víctimas del terrorismo machista en lo que llevamos de año, 11 más que el año pasado por estas fechas. Si son víctimas de malos tratos, por favor, denuncien. El 016 es gratuito, está disponible las 24 horas y no deja rastro en la factura. Hay más noticias que repasamos ya con Juan Antonio Aparicio y Aisa Sánchez.
19: Dos soldados israelíes han muerto en el sur del Líbano durante los combates con la milicia Hezbollah, todo un día después de que empezaran en Roma la séptima ronda de negociaciones de paz entre Israel y el Líbano.
20: Son los primeros soldados israelíes que mueren en el sur libanés desde el 28 de junio. En un comunicado, el ejército israelí ha comunicado que los fallecidos son dos reservistas de 34 y 33 años. Además, y pese al alto el fuego, al menos una persona ha muerto y otras 12 han resultado heridas en las últimas horas en ataques israelíes contra la mezquita de un cementerio en la sureña ciudad de Temnin.
19: La República Democrática del Congo confirma ya casi 4.000 personas contagiadas de ébola, de las que 1.800 han fallecido. Desde Médicos Sin Fronteras advierten de que el ritmo de propagación es alarmante, sin precedentes, y el brote no da señales de remitir.
20: Es el mayor brote de ébola registrado en el país africano, donde hay más de 700 pacientes que se encuentran aislados u hospitalizados. La organización humanitaria urge intensificar la respuesta internacional para tratar de parar el brote que ha aumentado, aseguran, la crisis humanitaria ya existente. La ONG cuenta, una de sus coordinadoras en la región está impartiendo cursos de capacitación para profesionales sanitarios en los que aprenden cómo atender a los pacientes y cómo cuidarse ellos mismos.
19: Japón conmemora los 81 años de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Sonido de la acto de esta mañana del momento exacto en el que caía la primera bomba sobre Hiroshima.
20: La primera ministra Sanae Takaichi ha reafirmado en su discurso el compromiso de Japón con sus principios antinucleares.
3: Hiroshima oyobi Nagasaki ni motara sareta.
20: De que la devastación causada por los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y el sufrimiento indescriptible padecido por tantas personas jamás deben repetirse. Se calcula que murieron cerca de 120.000 personas y 130.000 resultaron heridas.
19: A falta de 6 días para el eclipse, el sector hotelero se acerca al no hay habitaciones en la zona, donde será completo todo con un aumento considerable del precio de los alojamientos.
20: La tasa de ocupación roza el 80%, aunque con picos en zonas de Galicia, Valencia o Aragón, superiores en zonas de Castilla y León, donde, según uno de los portales en línea más populares, el 90% de los alojamientos ya están reservados. En capitales como Soria es difícil encontrar una habitación por menos de 300 euros y la media supera los 800, precios que son más que el doble de lo habitual. El eclipse solar ha disparado hasta el 500% las reservas del hotel en el interior de España.
16: Y hoy la actualidad deportiva y la política se entremezclan. El diario británico The Times asegura que el presidente de la FIFA habría ofrecido a Marruecos acoger la final del Mundial, la que organizan junto a Portugal y junto a nosotros, junto a España. Una oferta de Gianni Infantino buscando su reelección que se habría producido días después de esa entrada masiva de migrantes en Ceuta. Clara Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
21: Buenos días, Lara. Continúa la crisis en la FIFA, una crisis que trasciende lo deportivo y alcanza lo político. Después de la propuesta de Infantino de privatizar el Mundial, que tuvo que echar para atrás y por la que tuvo también que pedir perdón, llega el lío con la supuesta final de Marruecos en 2030, según adelantaba The Times. El presidente negó habérsela ofrecido al país a cambio de votos en las próximas elecciones. Hoy seguirán las reacciones. En el Real Madrid, optimismo por la renovación de Vinicius tras una primera reunión ayer entre los representantes del jugador y el club. La oferta ha subido y esperan poder llegar a un acuerdo con el futbolista. Como dato curioso, Vinicius borró ayer todas las fotos de su cuenta de Instagram. El Atlético de Madrid ya ha aterrizado en Seúl, ha sido recibido por multitud de aficionados, donde jugará el domingo contra el Manchester City, donde se encuentra con Kangin Lee, su tercer y último fichaje a la espera de poder concretar un cuarto. Los últimos en incorporarse, pero que no han viajado a Corea, son Pubil y Grimaldo. Los campeones del mundo rojiblancos ya están trabajando en Madrid. A Julián Álvarez, junto al resto de finalistas del Mundial, se les espera el día 10 con el director deportivo azulgrana Deco en Madrid para intentar el fichaje del argentino. La situación ahora mismo está en punto muerto. Cuanto más insiste el Barça, menos cede el Atleti. En cuanto a amistosos, tenemos al Getafe pendiente de conocer su rival en el playoff de clasificación para la Liga de Conferencia, visitando hoy al Mónaco, en el Estadio Luis II del Principado a las 8. A la misma hora juegan dos recién ascendidos. El Depor visita la Fiorentina y el Málaga recibe al Arabi en Marbella. En los europeos de París, con una nueva medalla de plata, en la rutina acrobática por equipos para España, ayer acabó la natación artística con este análisis de la seleccionadora Andrea Fuentes.
22: Nos hemos quedado mucho más cerca que nunca, ¿no? O sea, España ayer ganó en los elementos técnicos a Rusia, lo que nunca había pasado en la historia, ¿no?, de este país, en todos los elementos. Lo único que nos quedó por debajo fue la dificultad, que vale, tomo nota.
21: Tomamos nota para seguir mejorando y hoy nos concentramos en los saltos con las finales de sincronizados de trampolín de 3 metros para mujeres y de plataforma de 10 para hombres. Tendremos también la sexta etapa del Tour femenino que lidera la suiza Marlene Reusser del Movistar y previa del Mundial de Motociclismo de Gran Bretaña en Silverstone.
16: Pues para todos los gustos, Clara Rodríguez, gracias.
21: Gracias.
16: Jueves 6 de agosto, sumamos también la previsión del tiempo. Sigue haciendo mucho calor aquí en la capital, en Madrid. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenos días.
23: ¿Qué tal, Lara? Buenos días. El calor se concentra en el centro y el suroeste. Muy atentos hoy en el nordeste a las tormentas. Ayer tuvimos tormentas entre Teruel y Castellón. Villafranca del Cid recogió 21 litros por metro cuadrado y las tormentas se extienden por muchas zonas del nordeste y serán fuertes. Atentos a Aragón, Cataluña, el interior de Castellón y el interior norte de la provincia de Valencia. Mucha precaución, sobre todo ibérica turonense y el interior de Cataluña. Zonas en aviso naranja, peligro importante por esas tormentas esta tarde. con granizo, incluso granizo grande en Cataluña y fuertes rachas de viento. En una hora se pueden recoger más de 20 litros por metro cuadrado, incluso en una hora más de 40 en el interior de Cataluña. Muy pendientes esta tarde de esas tormentas en el nordeste peninsular, alguna tormenta más ocasional en Murcia o las sierras de Almería. En el Cantábrico seguimos con lloviznas. A partir de mañana ya tendremos más sol en el Cantábrico. En el resto, día soleado y las temperaturas más altas hacia el suroeste y el centro, 37 previstos en Madrid, 39 en Córdoba, 38 en Badajoz y Toledo. En Canarias siguen bajando las temperaturas. Es una información de AEMET.
16: 8 y 9, 7 y 9 en Canarias.
15: Radio Nacional de España. La radio por delante.
4: Cada año, miles de vidas cambian en la carretera. Si tú o alguien cercano sois víctimas de un siniestro de tráfico, hay algo importante que debes saber. Tienes el 018, un teléfono gratuito de atención integral con apoyo psicológico, jurídico y social. Un nuevo recurso del Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico. 018, número de atención a las víctimas de tráfico. Porque no estás solo.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És la una i mitja. La presidenta Marga Proens es reuneix en aquestes hores al Consolat de Mar amb el president de la Ciutat Autònoma de Ceuta. Juan Jesús Vives arriba a Mallorca convocat pel rei, amb qui es reunirà a aquesta hora baixa al Palau de Marivent. Sobre la taula, la greu crisi migratòria que la setmana passada va col·lapsar la Ciutat Autònoma i el futur dels menors que hi han quedat després de l'entrada massiva de migrants. Des dels Consells Insulars ja alerten que Balears no té capacitat per acollir ni un menor més. Escoltam Carolina Escandell, de consellera d'Eivissa de Benestar Social.
2: I damunt no es reconeix, es fet diferenciador de ses illes, no es reconeix una ruta migratòria. De fet, encara se mos contempla dins el reparto de menors d'altres comunitats autònomes. El que per nosaltres és completament incongruent. O sigui, estan vivint una circumstància molt complexa, estan vivint una crisi humanitària, estan vivint un fenomen migratori completament descontrolat i completament ja consolidat.
1: Avui és dijous, 6 d'agost. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Xavi Ara. La mar bull.
3: Rècord històric de temperatura a la boia de Sa Dragonera, més de 33 graus, una xifra que mai s'havia registrat a l'estat. Els biòlegs marins alerten que a partir dels 28 ecosistemes tan valuosos com la Posidònia poden patir danys irreversibles. Escoltam Carolina Baquer-Sunyer, de la Fundació Marilles.
4: I així és, aquesta temperatura és una temperatura rècord, per tant és un territori desconegut, no sabem què passarà i no sabem quines seran les conseqüències pels ecosistemes marins.
1: Les Balears tornen a sumar població.
3: L'arxipèlag guanya més de 4.500 nous residents al segon trimestre de l'any. La xifra suposa un 0,36% més que l'anterior trimestre. Les Balears és la segona comunitat autònoma que més creix darrere la Comunitat Valenciana i se situa per sobre de la mitjana estatal.
1: Els hospitals es reforcen i alliberen llits per l'eclipsi.
3: L'IBE Salut preveu reforçar els equips d'atenció primària, hospitalària i del SAMU 061 amb més professionals. Herman Rivera, director d'assistència sanitària del Servei de Salut.
5: En atención primaria lo hemos reforzado con 40 profesionales y a nivel de hospitalaria, que es donde están los especialistas en oftalmología por las posibles lesiones oculares que suelen aparecer a las 24 o 48 horas, hemos reforzado la presencia. En Sonespaces están presenciales un residente de oftalmología y un adjunto de oftalmología. En Sonyatxer exactamente igual. En el Hospital de Inca va a haber un oftalmólogo presencial de 24 horas también. Y en Manacor va a haber un oftalmólogo local.
1: Continua greu la nina de 2 anys ofegada a Magaluf.
3: L'incident es va produir en un hotel del nucli turístic. El personal de l'establiment va fer les primeres maniobres de reanimació fins que arribaren els sanitaris del 061, que aconseguiren estabilitzar la menor abans de traslladar-la a l'UCI pediàtrica de Son Espases, on continua a hores d'ara.
1: I en els esports?
3: El Mallorca guanya per 3-0 el PSG en el trofeu Ciutat de Palma amb gols de Lubumbo, Jan Virgili i Antonio Raillo. L'equip de Luis Enrique va sortir al camp amb només un dels titulars habituals. Tot i això, el capità Sergi Darder destaca que l'equip deixa bones sensacions i que l'inici de la Lliga arriba en bon ambient.
6: No hem començat la Lliga, així que tampoc podem pretendre aquí que la gent s'il·lusionin que hi han pujat ni molt menys, és per temporada, queda moltíssim per estar al 100%, però bueno, això en 10 dies comença el bo i ja t'he dit, almenys l'ambient és positiu, contents per veure la gent contenta, per veure que l'equip fa coses, juga com entrena, que és l'important. El de pits no ets capaç de plemar després d'un partit el que estan entrenant. De moment les coses estan sortint, així que contents.
1: Coneguem la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui dijous a les Illes Balears, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Palma i a Mahó, 32 a Eivissa i 31 graus a Formentera. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però atenció aquesta tarda a l'interior de Mallorca. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes que podran ser localment forts i amb calamar-se. Demà divendres, temperatures similars. Màximes de 33 graus a Palma i a Eivissa, 32 a Mahó i 31 graus a Formentera. S'espera un temps més estable predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. La nit serà càlida amb mínimes de 25 graus a Palma i a Formentera i 24 graus a Mahó i a Eivissa. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a partir de les 2:10 amb el Radio Diari Migdia. Us deixem ara amb la ronda territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.

0: a hores d'ara, més de 2.000 persones, segons dades del Ministeri d'Interior, continuen pels carrers de Ceuta. Recordem que aquest encontre es farà a Mallorca davant la dificultat de fer-ho a Ceuta. El rei mai ha visitat cap ciutat autònoma, un viatge que ha de ser aprovat pel govern d'Espanya i que podria provocar una crisi diplomàtica amb el país veí. L'últim monarca espanyol en visitar Ceuta i Melilla va ser el rei Juan Carlos I l'any 2007, l'única vegada que va estar a les ciutats autònomes.
1: Gràcies, Enrique. El govern manté que la xarxa balear de protecció està completament saturada i que els consells insulars atenen actualment 860 menors migrants no acompanyats. Són més del doble de la capacitat ordinària de 434 places que el mateix estat fixa per a les Balears. Carolina Escandell és la consellera d'Eivissa de Benestar Social.
2: I damunt no es reconeix, es fet diferenciador de ses illes, no es reconeix una ruta migratòria. De fet, encara se mos contempla dins el reparto de menors d'altres comunitats autònomes. El que per nosaltres és completament incongruent. O sigui, estan vivint una circumstància molt complexa, estan vivint una crisi humanitària, estan vivint un fenomen migratori completament descontrolat i completament ja consolidat.
1: A tot això, 17 persones han estat interceptades avui després d'haver desembarcat des de dues pasteres, una a Eivissa i una altra a Mallorca.
3: A les 8 del dematí, la Guàrdia Civil ha interceptat 11 persones d'origen magribí a la carretera de Ses Salines, al municipi de Sant Josep. Dues hores després, 6 persones més han estat interceptades a la carretera del Far de Ses Salines, al municipi de Santanyí. Amb aquestes ja són 167 les persones que han arribat aquesta setmana de manera irregular a les Balears.
1: El govern ha cessat la directora general de Costes, Maria Joaquina Ferrer Matas, que duia poc més d'un any al càrrec. La decisió es formalitzarà demà al Consell de Govern. Amador Bausà, bon dia.
4: Bon dia. La destitució estaria relacionada amb una suposada mala gestió d'algunes concessions del servei de platges a Formentera. En plena temporada turística, moltes no compten amb l'autorització necessària per instal·lar gandules i parasols.
1: Més coses, l'intens augment de la temperatura de la mar ens du a un territori desconegut, alerten els experts, amb conseqüències que poden ser molt negatives per als ecosistemes marins. Ahir, la boia de Sa Dragonera va assolir una temperatura de 33,02 graus. Això és més d'un grau per damunt de l'anterior xifra històrica registrada en aquest mateix punt l'agost de l'any passat amb 31,87 graus. A més, mai la mar Balear havia superat els 32 i és la primera vegada a Espanya que la temperatura de la mar supera els 33.
4: Temperatures més baixes ja han provocat anys anteriors mortalitat massiva d'espècies com coralls o esponges que viuen fixes al fons de la mar. I la Posidònia no sobreviu per damunt dels 28 graus. Raquel Baquer, coordinadora de l'informe Mar Balear de Marilles, alerta que aquest encalentiment posa en risc els nostres ecosistemes.
5: Aquesta temperatura és una temperatura rècord, per tant, és un territori desconegut. No sabem què passarà i no sabem quines seran les conseqüències pels ecosistemes marins. 33 graus és una temperatura molt, molt elevada que no s'havia registrat fins ara a Balears ni tampoc en tot l'estat espanyol. Per tant, és una temperatura rècord que ens posa una altra vegada més l'alarma sobre aquest escalfament global que estan patint els nostres ecosistemes.
1: I a Menorca, alguns productors de vi ja han avançat enguany la barema. De fet, 3 ja estan recollint el raïm aquests dies. La falta de pluges i sobretot la calor ha fet que el fruit maduri ràpid i s'hagi d'iniciar ja l'elaboració del vi. Llorenç Allés.
6: Una de les finques que ha començat la baremà és el Perico, a Ciutadella. Ho ha fet aquest dilluns amb una dotzena d'operaris. També a la finca de Son Cremat, a Maó, s'ha iniciat ja la recollida del raïm, en aquest cas 15 dies més prest que fa una dècada. Escoltam a Teo Crequi, del Perico, i a Joan Fullana, president dels productors de vi de Menorca.
7: No ha llovido casi nada desde marzo, o sea, toda la temporada, y puede afectar, bueno, las uvas se concentran más, puede dar golpe de calor también a la uva, hay que cuidar. Intentamos hacer unos tratamientos para ayudar a la viña con este calor.
8: Molta calor, molta, la planta pateix molt, rem agafa molta sucre, amb la qual agafaria, voldria dir, molta graduació si no el cuiguéssim com el cuim. I, per tant, doncs, en el moment en què trobam que s'ha de cuir escú, sigui la data que sigui.
6: La calor fa que el raïm maduri abans i pugi el nivell de sucre, fet que obliga a controlar gairebé a diari l'estat del fruit. Al Perico s'empren alguns sistemes naturals per reduir els efectes de les altes temperatures. Teo Crequi.
7: La silla blanca permite de hacer como una crema solar sobre la uva y las hojas y permite que el sol que le pega todo el día a la uva i a les hojas no se queme tanto.
6: Hores d'ara encara no se sap si la calor afectarà el volum de producció, però sembla assegurat que la seva qualitat